0: producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: A tot el poble català, per la vostra solidaritat.